0: Seguimos en la brújula de Radio Estadio para analizar lo que ha comentado Óscar Troya hoy en Onda Cero. Saludo al expresidente del Atlético Baleares. Toni Guedao, bon vespre.
1: Bon vespre, Paco.
0: Bueno, ¿cuántas quedas después de escoltar a Óscar Troya?
1: Me he quedado molde, porque de los errores y de las derrotas se aprende. Ell veig que podrà fil a l'agulla amb aquest tema i, per lo tant, l'entrevista m'ha encantat, les seves declaracions m'han encantat, con lo qual espero que tot vagi per bé, perquè l'intenció és aquesta, que tot vagi per bé.
0: Jo he vist un entrenador amb rabi, he vist un entrenador amb força i un entrenador convençut que ho traurà.
1: Sí, Óscar és així, Óscar és un tio que és superbona persona, però com a entrenador molt competitiu, i ho traurà, segur que ho traurà. Ahir va ser, jo sempre he dit una cosa, que un partit, a partir del tercer gol, ja te'n poden ficar 10, perquè els equips normalment en 0-3 pues ja baixen la guàrdia. Però el que diu ell, s'ha de ser feina d'una altra manera. Si tingués que dir un però, si digui Pontura, si ell ho troba oportú, evidentment, que miri un poquet la mitja crec que s'hauria de retocar un poquet.
0: Bueno, jo concretament li he demanat per en Bové i ell diu que si confiava en aquests jugadors que segueix confiant, que no vol posar excuses ni tan sol de que falti un central que estigui lesionat com Palleros o falti en Florín, no, és que no vol cap tipus d'excusa. Ràpidament, per on passen les solucions?
1: No, totes les solucions passen per ell. Totes les solucions passen per Óscar i jo de la confiança del món, perquè encara després estem en són tres partits, és veure que llavors aquests punts en el final te poden fer falta, però bueno, no m'ho veu una altra actuació de l'equip, no sé què deus d'ahir.
0: Bueno, veurem com evoluciona l'equip i veurem el pròxim partit. Ara Cieza el proper diumenge i després, és curiós el calendari, és capritxós. El proper rival del Baleares a l'Estadi Balear és el Poblense, en el que va dirigir 10 anys en Óscar Troya. Toni, que un plaer com sempre, moltes gràcies.
1: Vale, gràcies Paco, igualment. Adéu, bon vespre.
2: Onda Cero Mallorca, 95.1, 94.3 y 92.7.
3: Hasta el 31 de octubre, de jueves a domingo, disfruta de yoga, cine, talleres infantiles, música en directo y mucha más. Cada semana, nuevos planes te esperan en la Plaza Jacques Sasson. Te esperamos. Toda la información en magalufparatodos.com. Una acción financiada con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible del Gobierno de las Illes Baleares. Ayuntamiento de Calviá.
4: En Cooperativas Agroalimentarias Illes Baleares estamos comprometidos con el sector agroalimentario balear, impulsando una agricultura sostenible, justa y de calidad. Unimos tradición e innovación, ofreciendo asesoramiento, trámites, formación y promoción en las oficinas de Mallorca, Menorca e Ibiza. Juntos trabajamos para la sostenibilidad del sector, con la colaboración del Consejo Insular de Mallorca.
5: Onda Cero Mallorca 95.1, 94.3 y 92.7.
0: Hasta aquí la brújula de Radio Estadio en Fútbol Sala. Victoria en Somos de Illa de Lear, Sampalo en Futsal 8-3 ante el Pozo en Murcia. Más información deportiva en esa sintonía a las 11:30 en Radio Estadio Noche con Edu Pidal. Continúen ahora con la brújula con Marta García ayer. Hasta luego.